0: en temporades a Palma i també a Barcelona, on vàrem exaurir entrades a l'escala d'Albert, i que és una obra que, en certa manera, dona veu a un intel·lectual excepcional com Stefan Zweig, però també en el seu coetani George Bernanos, que eren dues persones molt diferents, ideològicament enfrontades, però que sabien donar-se la mà i entendre-se i no imposar les seves tesis damunt dels altres. I jo crec que això és un magnífic exemple per la política actual i per al món actual.
1: Sí, porque los que la han visto en Mallorca, Joan, nos dicen que la obra transcurre en 1942, pero que nos habla de libertad, de cultura, de nacionalismos o incluso de convivencia. ¿Qué tiene esta historia para que siga conectando a todo aquel que la ve y le siga enganchando?
0: Aquesta història té un punt en comú dins l'actualitat, sense que hagin pogut arribar, que el 1942 Europa està en flames. Allà Hitler, abans de l'Alemanya nazi, està arribant a París, ja ha posat la bandera nazi a la Torre Eiffel. Un cas d'alerta avui en dia dins abans de l'extrema dreta arreu del món. I jo crec que això és el que comunica aquest 1942 en el 2026 de la mà de dues persones que en una conversa estan traient temes que molt possiblement nosaltres també estem traient en les nostres converses.
1: Esto nos demuestra también, Joan, que el teatro normalmente entretiene, pero que también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?
0: Nosaltres hem de partir que fem una obra de teatre per un públic el més divers possible, que per tant hem d'entretenir l'espectador. No estem per fer un rotllo a l'espectador. No és una conferència, no és una lliçó magistral. No, són dues persones que amb els seus sentiments, perquè tothom ens diu que la interpretació està molt bé, que amb els seus sentiments fan arribar les preocupacions a un espectador i fan arribar els seus dolors i fan arribar les seves rialles. Vull dir, també és un espectacle que té un cert humor, sobretot quan hi ha punt de coincidència a dins la conversa, que és que els dos, Stefan Zweig i George Bernanos, varen coincidir a Mallorca, sense que ho sabessin. I això dona un punt, en certa manera, de frescor a l'espectacle.
1: ¿Y cómo ha sido para meterse en la piel de un personaje con tanto peso histórico intelectual? No sé, ¿cómo has hecho para imbuirte dentro de la personalidad de tu personaje?
0: Pues tant Oscar Intente, que fa de Stefan Zweig, com jo que faig de George Bernanos, ha estat anar a moltíssimes de lectures d'aquests autors, a moltíssims de documentals sobre aquests autors, i a partir d'aquí, de tenir tota aquesta informació, tenir aquest punt és la intuïció per saber com se comportaria en aquell moment aquest personatge.
1: Oye, Joan, vivimos rodeados de pantallas, de plataformas, de redes sociales, también de canales de producciones de todo tipo, de productoras, pero el teatro sigue resistiendo ahí, inasequible al desaliento, sigue siendo totalmente especial. ¿Qué es lo que tiene el teatro que le hace tan especial?
0: Que es el que té la ràdio, que segueix sent més vigent que mai, no? Davant que tothom pensava que desapareixeria amb les televisions, en les xarxes socials, i jo crec que la ràdio és un lloc de fiabilitat, de molt bon periodisme, i el teatre se manté perquè és un lloc de molt bones interpretacions que no poden ser substituïdes per un homograma ni per l'intel·ligència artificial, i perquè la història humana des de fa 5.000 anys ens feia moltes de preguntes, potser des de fa 100.000 anys, no?, quan pintàvem aquell bous a Tapuerca, saps què te vull dir?
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que totes aquestes qüestions, en tant de que som humanitat, voldrem tenir bona informació, voldrem tenir bona reflexió, voldrem tenir gent que mos ajudi a pensar, a gaudir, a disfrutar, a parlar de l'amor, a parlar